Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 90%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la de Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

show. Welcome.

0: Són les 8 del matí, avui és 11 de setembre del 2026. És la Diada Nacional de Catalunya. L'endemà que al Fossar de les Moreres vam veure escenes que ens preocupen. Fa temps que veiem com s'assenyalen persones pel seu origen, per la seva manera de pensar i per la seva identitat. Veiem com creixen els discursos d'odi. Com les xarxes converteixen massa sovint la discrepància en enemistat i la diferència en una amenaça. Davant d'això, avui ens ha semblat oportú que la Ràdio Nacional i Pública havia de fer una cosa molt senzilla. Abraçar la convivència. Perquè Catalunya és moltes coses, però sobretot és una comunitat de persones que comparteixen un mateix espai, unes mateixes esperances i també les mateixes responsabilitats. Un país no es construeix expulsant qui pensem que no encaixa. No es construeix assenyalant. No es construeix cridant més fort que l'altre. Ni tampoc defensant els uns i no els altres. Un país es construeix convivint. Per això avui hem demanat a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, si volia fer la portada d'avui del matí de Catalunya Ràdio. I ho ha acceptat. En un dia com avui, en què necessitem recordar que el país no és només una bandera, no és una frontera ni una idea, que el país és la gent que el comparteix, Jordi Pujol té aquest missatge en la Diada Nacional de Catalunya.
1: Des de Catalunya Ràdio em demanen algun missatge per la Diada. Jo ara no estic gaire fi, però malgrat que us puc dir moltes coses, no em veig amb cor d'enviar el missatge que avui penso que mereixen tots els catalans. Per tant, només dues coses m'atreveixo a dir. Primera, felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots, felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans. Segona, el país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions i de gent que no va prou bé, de gent que està perdent l'esperança, etc. Però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé, i les fa gent animada i orgullosa. Doncs avui us dic a tots que tenim motius per l'esperança i que la fe i l'optimisme es pot contagiar si hi ha ganes i si hi ha voluntat de continuar essent i d'anar endavant. Impregnem-nos tots d'això. Hi ha realitat que ens han de fer veure que Catalunya val la pena. Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la llar de jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: el catalanisme històric. El catalanisme històric.
1: Sí, sí, per qual cosa que podem parlar moltíssim, si estava encertat, no estava encertat, quan va estar més encertat, quan menys, però que l'esmena a la totalitat sobre el tema, sobre el fet més important, que és qui és, la, qui és català o no, que és Catalunya, o com s'ha de construir Catalunya, o qui ha de ser català en el futur. És una esmena a la totalitat i cap gira, és a dir, és absolutament contrari al que s'havia considerat històricament per part del catalanisme, és evident. I després hi ha una altra cosa. És bastant, també, és bastant evident que aquí el que juga Aliança Catalana és a menjar-se aquest espai, si pot, i no deixar-ne ni rastre. Tampoc no. Vull dir, que moltes vegades, jo llegint a... ho heu citat, aquest matí a la revista de premsa, llegint a Artur Mas, hem de parlar, però no pactar... Hi ha una certa, també, unes certes aproximacions de vegades una mica buenistes des d'aquest punt de vista, perquè, bueno, ells no sé si volen, ells no volen ni parlar ni pactar, ells volen menjar-te i que desapareguis, Artur Mas. A veure si també s'ho anem entenent, mireu Alemanya, mireu França, mireu Itàlia...
2: Aneu parlant, ja veuràs qui acabarà pagant el sopar. Són les 9 i ara mateix arriba el president de la Generalitat a l'ofrena floral de Rafael Casanova, Jordi Corbalan.
3: Just en aquest moment, després de saludar un per un els membres del govern que estaven alineats aquí a la, abans d'entrar a la zona del monument, en aquests moments el president Salvador Illa està a punt de passar revista una formació de gala, una dotació de gala dels Mossos d'Esquadra. Ho fa acompanyat de l'encara comissari en cap del cos, Miquel Esquius. Recordem que el relleu es produirà la setmana que ve. El president en aquests moments passa revista aquesta dotació amb uniforme de gala dels Mossos d'Esquadra, és aquell uniforme del, del barret de copa de les espardenyes, doncs, amb les vetes de color blau, i just en aquest moment està fent les salutacions pertinents. El president torna enrere, va buscar els membres del govern que l'estan esperant a l'altre extrem del monument a Rafael Casanova, i tots plegats avançaran en aquests moments els aproximadament 15 metres que hi ha fins al peu del monument per dipositar l'ofrena floral. Just en aquests moments veiem el president Illa, al capdavant del govern. President Illa, que ha arribat fins aquí a aquesta mateixa cruïlla amb el seu cotxe oficial. Hem vist una cosa bastant anecdòtica, jo m'atreviria a dir-ho que no ha estat una tradició els últims temps, i és que avui el cotxe oficial del president Illa portava un banderí amb la senyera. Un banderí amb la senyera. Aquesta és una tradició que jo no recordo els últims temps haver-la vist, per tant, màxima solemnitat. Els membres del govern l'han esperat en una mena de catifa vermella, el president els ha anat saludant un per un, i després a l'altre extrem hi havia el els membres dels cossos i forces de seguretat i d'emergències de la Generalitat. Hem vist representants dels Mossos, hem vist representants dels bombers, de Protecció Civil, del cos d'agents rurals i del SEM. En aquests moments la comitiva avança, dos Mossos d'Esquadra porten aquesta corona de llorer al capdavant de la comitiva encapçalada pel president de la Generalitat i per tots els membres del govern de la Generalitat. En aquests moments són els dos membres del cos de Mossos d'Esquadra els que dipositen la corona de llorer amb aquesta senyera on consta, doncs, la inscripció dels membres del govern de la Generalitat al peu del monument a Rafael Casanova, aquí a la cruïlla de la Ronda de Sant Pere i del carrer Alibell. Un silenci bastant impressionant, per bé que el públic està situat, com ja és tradició els últims anys, a molts metres d'aquí darrere d'unes tanques. En aquest moment el president, doncs, s'ajup per posar, per acabar de posar bé la senyera, i en aquests moments torna al seu lloc. Ara sentirem les notes de l'himne nacional de Catalunya a càrrec de la banda municipal de Barcelona.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 87%.

0: great snap.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: En punt les 10 del matí. Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. A la capital, els presidents de la Generalitat i del Parlament, partits i entitats, fan aquesta hora les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. A la tarda, l'independentisme es tornarà a mobilitzar als carrers a Barcelona, Girona i Amposta. El president Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i assegura que els discursos d'odi no tenen cabuda a Catalunya. Ho ha dit en el missatge institucional de la Diada. Illa també demana unitat per afrontar els debats en educació, finançament i habitatge. Jordi Pujol, mentrestant, reivindica que és català qui viu i treballa a Catalunya en un missatge per al Matí de Catalunya Ràdio. L'expresident fa una crida a l'esperança contra la desil·lusió i encoratge els que tenen empenta a contagiar-la a tothom per enfortir Catalunya. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. A mig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. El Partit Republicà culmina la convenció a Dallas amb Donald Trump fent jurar als seus simpatitzants que aniran a votar les eleccions crucials de mig mandat i atacant durament als demòcrates. El vicepresident J.D. Vance també surt reforçat i es perfila com a principal successor de Donald Trump. Marco Rubio reforça la pressió dels Estats Units contra el narcotràfic durant la seva gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú. El secretari d'Estat nord-americà ha buscat ampliar la cooperació en seguretat i defensa i alhora reforçar els llaços comercials amb tres països claus de la regió. La companyia catalana Camcatja ha inaugurat la 46a edició de Fira Tàrrega amb Incontinuo, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Urgell. I Trànsit preveu que uns 260.000 vehicles surtin aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida d'aquesta diada. Les carreteres més conflictives seran la P7 i la C32, en especial en direcció a les zones de platja.
1: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
2: Bon dia. Joan Laporta ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada assolir el triplet Copa, Lliga i Champions. En declaracions en l'ofrena al monument a Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa de dos equips titulars. Ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Aquests en van ser els resultats més destacats. Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0 i Manchester United 4, Saba 0. I a l'Open dels Estats Units de tenis, aquesta matinada ha quedat configurada la final femenina de dissabte, que jugaran la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula, mentre que Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
0: I el temps, diada calmada i amb un temps dolç, cel clar i sol, amb alguns núvols a la costa i al prelitoral. Potser cap a la Selva hi pot haver alguna gotellada aquesta tarda. Calor moderada amb les temperatures que pujaran una mica respecte a ahir, entre els 25 i els 30 graus o una mica més altes al Pla de Lleida.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 72%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta, sí. Aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
2: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la llar de jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. El bàsquet amb Anna Teixeira.
1: Hola a tothom. Abans de començar, volem donar les gràcies a Ràdio Arbúcies per obrir-nos aquest espai i donar veu al Club Bàsquet Arbúcies. Una oportunitat que ens fa especial il·lusió perquè ens permetrà acostar una mica més al club, al poble, explicar què passa dins i fora de la pista i, sobretot, donar a conèixer tot el que hi ha darrere de la gran família del CBA. Els nostres equips, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que, al llarg dels anys, han format part de la trajectòria del club. A partir d'aquest setembre, cada setmana passarem per aquí uns minuts per acostar-vos l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Repassarem com ha anat el cap de setmana, els resultats dels nostres equips, alguns dels moments destacats i també mirarem endavant per explicar-vos quins partits ens esperen el cap de setmana següent. I avui, per començar, toca parlar de la temporada 2026-2027, una temporada que encetem amb moltes ganes. Els entrenaments van començar el 31 d'agost i a poc el pavelló de Campons torna a omplir-se de pilotes, entrenaments i bàsquet. Aquesta temporada el Club Bàsquet Arbúcies comptarà amb els equips de diferents edats i categories, des dels més petits de l'escoleta fins als equips sèniors, sense oblidar els nostres veterans i veteranes. Una estructura que ens permet continuar fent créixer el bàsquet Arbúcies i acompanyar els jugadors i jugadores durant les diferents etapes. I no només hi haurà novetats a la pista. Aquesta temporada també incorporem cares noves als equips tècnics del club, entrenadors i entrenadores que se sumen al projecte i que us anirem presentant durant les properes setmanes. Tenim tota una temporada per al davant, amb partits, victòries, derrotes, aprenentatges i, sobretot, moltes històries per explicar. I des d'ara, també les compartirem aquí, a Ràdio Arbúcies. Així que, comencem temporada, comencem aquest nou espai i, sobretot, comencem a parlar de bàsquet. Som-hi!
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb la primera crònica del cap de setmana de futbol d'Arbúcies. Primer partits de pretemporada d'alguns equips de la base i un nou partit molt important del primer equip, perquè es tractava del torneig Vescomtat de Cabrera. Hi ha diverses edicions ja. I ens visitava un equip de dues categories superior, el Vic, de la Lliga Elit. Feia molts anys que no ens visitava un equip d'una categoria tan alta, Can Pons, i la veritat és que l'equip ha estat a l'alçada del rival que teníem, acabant 0-0 el partit i perdent a penals. El partit hem jugat, lògicament, contra un equip superior, el Vic, ha tingut la pilota, però l'equip ha estat molt, molt sacrificat, ha treballat molt, hem tingut algunes arribades de fruit de bones jugades de creació, no moltes, perquè jugàvem contra un gran rival, però jo crec que molt bon partit del primer equip de l'Arbúcies, que recordem que torna a jugar aquest dimecres a les 9 del vespre, partit avançat que havia de ser el cap de setmana, contra el Sant Antoni de Calonja. Així que dimecres a les 9 del vespre, tothom a Can Pons. Estan buscant partit per al partit que s'havia de jugar aquest contra el Sant Antoni la setmana que ve, però a veure si trobem algun rival. I pel que fa a la base, doncs debut del juvenil amb victòria pretemporada, tot i que en pretemporada els resultats no són el més important, ha debutat el juvenil amb victòria, i derrotes del cadet i l'infantil, però que si valia pel juvenil que en pretemporada el resultat no és el més important, pel cadet i pel juvenil també. Han jugat alguns equips de futbol 7, però ja veureu que no sempre parlem de tots els resultats de la base. En destacarem alguns. Avui destaquem els de futbol 11, i les altres setmanes pues, farem diferents destacaments. Comentar també que el partit del Vescomtat de Cabrera d'avui ha servit per homenatjar el David Busquets, exjugador fa molts anys del club i excoordinador, i ara actualment preparador físic del Vic i excapità també del Vic. Jugaven els seus dos equips i s'ha fet un homenatge molt merescut a en David. De cares a la setmana que ve, amb partits amistosos, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que us informaran dels partits que venen la setmana que ve. I això és tot. La setmana que ve més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: 3CAT Info. Bon dia, són les 11. Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. A la capital, els presidents de la Generalitat i del Parlament, partits i entitats fan a aquesta hora les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. A la tarda, l'independentisme es tornarà a mobilitzar els carrers a Barcelona, Girona i Amposta. El president Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i assegura que els discursos d'odi no tenen cabuda a Catalunya. Ho ha dit en el missatge institucional de la Diada. Illa també demana unitat per afrontar els debats en educació, finançament i habitatge. Jordi Pujol, que reivindica que és català qui viu i treballa a Catalunya, en un missatge per al Matí de Catalunya Ràdio. L'expresident fa una crida a l'esperança contra la desil·lusió i encoratja els que tenen empenta a contagiar-la tothom per enfortir Catalunya. L'advocat Gonzalo Boye apunta que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que abans s'aixequi l'ordre de detenció contra ell. A principis d'octubre s'espera la primera sentència pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, que marcarà aquest camí per al retorn de Puigdemont. Avui fa 25 anys de l'atemptat d'Al-Qaeda contra les Torres Bessones de Nova York. Més de 2.700 persones van morir en aquell atac contra el World Trade Center, uns fets que van commocionar la societat nord-americana i que van ser el punt de partida d'una llarga etapa d'inestabilitat i lluita contra el terrorisme a l'Orient Mitjà. Dos robatoris de cable provoquen retards a l'R2 Sud i alguns trens regionals. El Ministeri de Transports posarà càmeres a l'estació de França, on aquesta setmana ja hi ha hagut 4 actes vandàlics d'aquesta mena. I avui arriba la cartellera Pràcticament té màgia 2, amb què Sandra Bullock i Nicole Kidman recuperen gairebé 30 anys després els seus personatges del drama romàntic de bruixeria. I amb més bona crítica també s'estrena avui el thriller psicològic El Nido, amb la catalana Michelle Jané com a protagonista absoluta.
1: Esports. Joan Laporta assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada guanyar el triplet Copa Lliga i Champions. En declaracions en l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa de 2 equips titulars. També en futbol, ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Aquests van ser els marcadors més destacats. Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0 i Manchester United 4, Sabah 0. I a l'Open dels Estats Units de tennis ha quedat configurada la final femenina aquesta passada matinada. La jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula i Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
0: I avui tenim una diada calmada, amb un temps dolç, el cel clar i sol, amb alguns núvols a la costa i al prelitoral. Potser cap a la selva hi pot haver alguna gotellada aquesta tarda. La calor serà moderada, amb les temperatures que pujaran una mica respecte d'ahir, entre els 25 i els 30 graus, o una mica més altes al Pla de Lleida. Ara passant 3 minuts de les 11, benvinguts, us acompanya Sara Riera. El govern i el Parlament fan pinya per reivindicar la convivència de Catalunya i fer una crida a combatre els discursos d'odi davant l'auge de l'extrema dreta. A aquesta hora, les principals institucions del país ja han fet la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Anem cap allà.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 50%.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: see, but we're done there.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. Govern i Parlament reivindiquen la convivència a Catalunya en plena pujada de l'extrema dreta. A primera hora, les principals institucions del país han fet la tradicional ofrena floral als peus del monument de Rafael Casanova. El president espanyol Pedro Sánchez felicita la Diada d'una Catalunya oberta, plural i diversa que avança des de la convivència i el respecte. També des de les xarxes socials, el líder del PP aprofita la Diada per demanar als catalans que l'ajudin a arribar a la Moncloa. L'advocat Gonzalo Boya apunta que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que abans aixequi l'ordre de detenció contra ell. A principis d'octubre s'espera la primera sentència pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, que marcarà el camí per al retorn de Carles Puigdemont. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la polèmica sobre els avisos dels serveis secrets espanyols. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i que assegura que va traslladar l'avís al seu superior. Ucraïna acusa Rússia d'atacar deliberadament civils després que diversos bombardejos hagin matat almenys 9 persones les últimes hores. Kiev també ha atacat objectius amb drons en dues regions russes. L'escalada arriba davant la possibilitat de reprendre negociacions amb Rússia. Mor als 78 anys la política italiana i activista pels drets civils Emma Bonino. Va ser ministra i eurocomissària europea i va liderar la lluita per la legalització de l'avortament, el divorci o l'eutanàsia a Itàlia. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills potencials de les seves aplicacions, també en seguretat. Segons Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Dos robatoris de cable provoquen retards a l'R Sud i alguns trens regionals. El Ministeri de Transport posarà càmeres a l'estació de França, on aquesta setmana ja hi ha hagut 4 actes vandàlics d'aquesta mena.
1: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
2: Bon dia. Joan Laporta assegura que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. En declaracions a l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa, diu, de 2 equips titulars. Marc Márquez marca el millor temps als més entrenaments del Gran Premi de San Marino de MotoGP al circuit de Misano, seguit de Marco Bezzecchi, a qui el Cerveri assenyala com el seu principal rival pel títol. L'actual líder del Mundial, Jorge Martín, és 8è. I a l'Open dels Estats Units de tenis ha quedat configurada la final femenina, que jugaran dissabte la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en 2 sets la nord-americana Jessica Pegula i Rybakina ha superat en 3 parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
0: La calor s'incrementa una mica aquesta tarda, màximes d'entre 26 i 30 graus o lleugerament per sobre el Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol i només alguns núvols a la...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 45%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, és la una. Òmnium Cultural crida a un front cívic per defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional davant l'avenç de l'extrema dreta. Ho ha dit el president d'aquesta entitat a l'acte polític de la Diada. Xavier Antich demana no normalitzar els que alimenten una fractura social. Catalunya celebra la Diada Nacional amb actes arreu del país. Govern i Parlament reivindiquen la convivència a Catalunya en plena pujada de l'extrema dreta. A primera hora, les principals institucions del país han fet la tradicional ofrena floral als peus del monument de Rafael Casanova. El president Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i assegura que els discursos d'odi no tenen cabuda a Catalunya. Ho ha dit en el missatge institucional de la Diada, on també ha demanat unitat per afrontar els debats en educació, finançament i habitatge. I Jordi Pujol reivindica que és català qui viu i treballa a Catalunya en un missatge per al Matí de Catalunya Ràdio. L'expresident fa una crida a l'esperança contra la desil·lusió i encoratja els que tenen empenta a contagiar-la a tothom per enfortir Catalunya. Els metges acorden començar una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Metges de Catalunya assegura que és una aturada amb data d'inici, però que no s'acabarà fins que el departament segui a negociar. Els facultatius reclamen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la polèmica sobre els avisos dels serveis secrets espanyols. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i que assegura que va traslladar l'avís al seu superior. Avui fa 25 anys de l'atemptat d'Al-Qaeda contra les Torres Bessones de Nova York. Més de 2.700 persones van morir en aquell atac contra el World Trade Center, uns fets que van commocionar la societat nord-americana i que van ser el punt també de partida d'una llarga etapa d'inestabilitat i lluita contra el terrorisme a l'Orient Mitjà. I avui és la segona i última jornada per veure l'espectacle de carrer inaugural d'aquesta edició de Fira Tàrrega. Es tracta d'Incontinuo, que aborda l'exili, la migració i el refugi de manera immersiva. Avui també destaca la instal·lació inflable Entre la pell i la màscara a l'Església de la Mercè.
2: Esports. Joan Laporta ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. En declaracions en l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el president del Barça manté que els jugadors han d'estar tensionats perquè Hansi Flick disposa de dos equips titulars. En MotoGP, Marc Márquez ha marcat el millor temps als primers entrenaments del Gran Premi de San Marino. Al circuit de Misano, aquest matí el serverí ha superat l'italià Marco Bezzecchi, segon, amb els també catalans Pol Espargaró, 11è, i Alec Rins, 21è. I a l'Open dels Estats Units de tennis ha quedat configurada la final femenina de demà, que jugaran la bielorussa Irina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. En semifinals, Sabalenka ha derrotat en dos sets la nord-americana Jessie Pegula i Rybakina ha superat en tres parcials la també estatunidenca Coco Gauff.
1: I la calor que s'incrementa una mica aquesta tarda, màximes d'entre 26 i 30 graus o lleugerament per sobre el Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Sol i només alguns núvols a la costa de Barcelona i la Selva. Una diada plàcida i poc ventosa.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts ja gairebé.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 44%.

0: però.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Dale, dale, vina. Tu, tu, tu. Portau.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. El bàsquet amb Anna Teixeira.
1: Hola a tothom. Abans de començar, volem donar les gràcies a Ràdio Arbúcies per obrir-nos aquest espai i donar veu al Club Bàsquet Arbúcies. Una oportunitat que ens fa especial il·lusió perquè ens permetrà acostar una mica més al club, al poble, explicar què passa dins i fora de la pista i, sobretot, donar a conèixer tot el que hi ha darrere de la gran família del CBA. Els nostres equips, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que, al llarg dels anys, han format part de la trajectòria del club. A partir d'aquest setembre, cada setmana passarem per aquí uns minuts per acostar-vos l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Repassarem com ha anat el cap de setmana, els resultats dels nostres equips, alguns dels moments destacats i també mirarem endavant per explicar-vos quins partits ens esperen el cap de setmana següent. I avui, per començar, toca parlar de la temporada 2026-2027, una temporada que encetem amb moltes ganes. Els entrenaments van començar el 31 d'agost i a poc el pavelló de Can Pons torna a omplir-se de pilotes, entrenaments i bàsquet. Aquesta temporada el Club Bàsquet Arbúcies comptarà amb els equips de diferents edats i categories, des dels més petits de l'escoleta fins als equips sèniors, sense oblidar els nostres veterans i veteranes. Una estructura que ens permet continuar fent créixer el bàsquet Arbúcies i acompanyar els jugadors i jugadores durant les diferents etapes. I no només hi haurà novetats a la pista. Aquesta temporada també incorporem cares noves als equips tècnics del club, entrenadors i entrenadores que se sumen al projecte i que us anirem presentant durant les properes setmanes. Tenim tota una temporada per al davant, amb partits, victòries, derrotes, aprenentatges i, sobretot, moltes històries per explicar. I des d'ara, també les compartirem aquí, a Ràdio Arbúcies. Així que, comencem temporada, comencem aquest nou espai i, sobretot, comencem a parlar de bàsquet. Som-hi!
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots, anem amb la primera crònica del cap de setmana de futbol d'Arbúcies. Primer partits de pretemporada d'alguns equips de la base i un nou partit molt important del primer equip, perquè es tractava del torneig Vescomtat de Cabrera. Hi ha diverses edicions ja, i ens visitava un equip de dues categories superior, el Vic de la Lliga Elit. Feia molts anys que no ens visitava un equip d'una categoria tan alta, Can Pons, i la veritat és que l'equip ha estat a l'alçada del rival que teníem, acabant 0-0 el partit i perdent a penals. El partit hem jugat lògicament contra un equip superior, el Vic, ha tingut la pilota, però l'equip ha estat molt, molt sacrificat, ha treballat molt, hem tingut algunes arribades de fruit de bones jugades de creació, no moltes, perquè jugàvem contra un gran rival, però jo crec que molt bon partit del primer equip de l'Arbúcies, que recordem que torna a jugar aquest dimecres a les 9 del vespre, partit avançat que havia de ser el cap de setmana, contra el Sant Antoni de Calonja. Així que dimecres a les 9 del vespre, tothom a Can Pons. Estan buscant partit per al partit que s'havia de jugar aquest contra el Sant Antoni la setmana que ve, però a veure si trobem algun rival. I pel que fa a la base, doncs debut del juvenil en victòria pretemporada, tot i que en pretemporada els resultats no són el més important, ha debutat el juvenil en victòria, i derrotes del cadet i l'infantil, però que si valia pel juvenil que en pretemporada el resultat no és el més important, pel cadet i pel juvenil també. Han jugat alguns equips de futbol 7, però ja veureu que no sempre parlem de tots els resultats de la base. En destacarem alguns. Avui destaquem els de futbol 11, i les altres setmanes pues, farem diferents destacaments. Comentar també que el partit del Vescomtat de Cabrera d'avui ha servit per homenatjar el David Busquets, exjugador fa molts anys del club i excoordinador, i ara actualment preparador físic del Vic i excapità també del Vic. Jugaven els seus dos equips i s'ha fet un homenatge molt merescut en David. De cares a la setmana que ve, amb partits amistosos, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que us informaran dels partits que venen la setmana que ve. I això és tot. La setmana que ve, més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 42%.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la Diada d'aquest any s'ha convertit en un clam per la convivència i contra els discursos d'odi. El president, el govern, també el Parlament, molts alcaldes i les entitats independentistes fan una crida a la convivència i la tolerància. Fins i tot s'hi ha afegit l'expresident Jordi Pujol en un missatge al matí de Catalunya Ràdio. També ha passat, però, pels Estats Units, perquè fa exactament avui 25 anys que van fer caure les Torres Bessones de Nova York en uns atemptats que van canviar el món. S'han fet actes en record d'aquells dies, d'aquells fets, aquest any, sense el president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha anat fins a la punta de Manhattan, on hi ha el memorial per les víctimes de l'11S. I ens hem fet ressò, també, de la primera dimissió per la crisi de Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. Ell va ser qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. En aquell missatge del CNI s'indicava que 180.000 persones seguien una crida a les xarxes socials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs ara sí que està en marxa l'acte central de commemoració de les víctimes de l'atemptat contra les Torres Bessones a Nova York, que justament avui fa 25 anys. La cerimònia ha començat amb un cor que ha interpretat el que sentiu, l'himne dels Estats Units, i després s'ha fet un minut de silenci, justament a les 2:46, moment en què es va estavellar el primer avió contra el World Trade Center.
3: John Leslie Albert.
4: Peter Craig Alderman.
3: And my uncle, court officer Mitchell Scott Wallace.
2: Diversos familiars de les víctimes han llegit els noms de les prop de 3.000 persones que van morir amb l'atemptat, mentre el violoncel·lista Yo-Yo Ma acompanyava amb una interpretació musical. Entre les autoritats hi ha els 4 expresidents vius, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton i George Bush, el que era el mandatari en el moment de l'atac. També hi és l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que no farà cap discurs i que en les últimes hores, Òscar, ha rebut crítiques islamòfobes des dels sectors més conservadors. Per primera vegada, el president en actiu, és a dir, Donald Trump, no assisteix a l'acte. Donald Trump ha viatjat des de la convenció del Partit Republicà a Dallas fins al Pentàgon, on l'11 de setembre del 2001, recordem-ho, també hi van morir 184 persones. I al marge de tots els actes d'aquest 11 de setembre a Nova York, aquí a Catalunya és la Diada Nacional del País i l'independentisme escalfa motors per aquesta tarda. L'Assemblea i Òmnium convoquen la manifestació d'aquesta diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i també a Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur del país. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça Catalunya, on es faran els parlaments. I justament, algú que fins ara no havíem sentit, el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, creu que l'independentisme ha donat una imatge lamentable de Catalunya arran de la situació que es va viure ahir al vespre al Fossar de les Moreres, on, recordem-ho, hi va haver enfrontaments. I ha reclamat la Catalunya que, diu, enlluerna el món.
5: Ja no en tenen prou en barallar-se amb els que no pensem com ells, sinó que fins i tot es barallen entre ells. Amb un espectacle de garrotades i ball de bastons al Fossar de les Moreres que dona una imatge de Catalunya.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 39%.

0: FM. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí.

0: i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la llar de jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: Són les 4 de la tarda. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de dos avions contra les torres bessones del World Trade Center de Nova York. El president George Bush ja ha afirmat fa cosa de 20 i escaig minuts que tot indica que es podria tractar d'un atemptat terrorista. L'FBI treballa amb la hipòtesi que un avió comercial hauria estat segrestat i obligat a encastar contra aquests emblemàtics edificis del barri de Manhattan que acullen centenars d'oficines.
1: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però
2: això passava ara, exactament fa 25 anys. A aquesta hora, en plena Diada de Catalunya, el món mirava els Estats Units. I a la Ràdio Nacional ho explicàvem a mida que passava. Kilian Sabrià, Gaspar Hernández, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
2: Vau ser els conductors una mica improvisats d'aquest programa especial a Catalunya Ràdio. Són dues veus històriques d'aquesta casa. Gaspar, no sé quantes vegades has sentit aquest inici d'especial i quins records et porta això?
3: La veritat és que encara em posa la pell de gallina i la veritat és que encara em costa de creure que això passés. Recordo que una de les frases que s'anava repetint més durant tot aquest especial era que la realitat superava la ficció. Això ho deia sobretot la corresponsal, la Diana Negra, la corresponsal a Washington, i efectivament va ser així. Bé, la veritat és que va ser corprenedor. És el dia radiofònic meu, en tots els anys que fa que soc a Catalunya Ràdio, més impactant i el que sempre més recordaré.
2: I tu, Kilian, explicant també, no sé si costava fins i tot de creure, veure com s'ensorrava un edifici i haver-ho d'explicar, no?
4: Clar, perquè en realitat a mi em tocava un paper que encara era una mica més, entre cometes, desagradable, perquè el Gaspar anava donant pas a la gent i jo anava, el que feia era anar rebent les informacions. Algunes eren certes, altres t'arribaven gairebé sense sedàs i no eren, i després es va confirmar que no eren certes, però a mi em anaven fent forat igualment, em anaven fent efecte a mi. Jo no les transmetia a les que no n'estava segur, però a mi anaven fent efecte i cada vegada sumava més i cada vegada sumava més. I, com diu el Gaspar, per mi és el dia més emocionant i transcendent de la meva carrera com a ràdio, diguem-ne, com a locutor de ràdio, però al mateix temps és l'únic dia de la meva vida que he estat davant d'un micròfon en què no sabia què estava passant. No sabia què estava passant. I en més d'un moment, i això encara em fa emocionar ara, vaig pensar que era la fi del món. De veritat, no ho estic dient ara per fer una pel·lícula. Pensava això, pensava que s'estava acabant el món, perquè no sabia què hi podia haver al darrere. No m'imaginava que allò ho estaven fent persones humanes. Vaja, no gaire persones, però humans, vaja.
2: Kilian Sabrià, Gaspar Hernández, de Barcelona, els estudis de Catalunya Ràdio, i als Estats Units, una corresponsal.
0: I Washington, Diana Negra, bona tarda.
5: Sí, molt bona
0: tarda. Estàs veient aquestes
5: imatges? Efectivament, les torres bessones, una de les dues torres s'ha col·lapsat, però la situació sembla una d'aquestes pel·lícules de fantasia, de terror. Estan evacuant també el Capitoli, és a dir, l'edifici del Congrés.
0: A veure, què ha passat
5: al Pentàgon?
0: I estan evacuant
5: el Departament d'Estat.
0: Què ha passat al Pentàgon?
5: El Pentàgon sembla que han estavellat també una avioneta i que això és el que ha provocat el foc. Però en aquest moment estan evacuant el Capitoli, el Departament del Tresor...
2: És una de les veus històriques també de Catalunya Ràdio. I ens fa...
6: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: La teva veu, la teva ràdio.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 45%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Shook it up.

0: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money, she make it.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: De setembre, Diada Nacional. Avui els catalans celebrem el dia del nostre país, un país que és de tothom que se'l vulgui sentir seu. Un país que avui exalta els seus valors, recorda la seva història i les persones que en foren protagonistes i que fan projectes de futur. Des de la Ràdio Nacional ens hi sumem i en farem seguiment, perquè sí, avui és la Diada de tots, és la Diada Nacional de Catalunya. En emissió conjunta per Catalunya Ràdio i per 3Cat Info, la tarda de Catalunya Ràdio avui també us acompanya. I mirarem a tot arreu, perquè Catalunya avui té tres punts d'atenció que celebren aquesta diada. És hora de saber si està tot ja a punt perquè un quart de cinc, més o menys, les manifestacions estiguin en marxa. Tres punts. Barcelona, Girona i Amposta. Hem anat parlant amb ells a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio. Ho seguirem fent. Recordeu que a les 17:14, per tant, a un quart de cinc més o menys, això arriba al punt culminant. A Barcelona, Àlex Giral Robert, bona tarda.
3: Francesc, bona tarda.
2: Què ens expliques?
3: Mira, tot preparat aquí a la capçalera, present perquè la manifestació arrenqui d'aquí a ben pocs minuts. Com comentes, gent acumulada, sobretot a la calçada central de la Gran Via i també a les cruïlles amb Baribau, Montaner, Casanova i Villarroel, al vell mig de la capital barcelonina, lluny, això sí, però de la densitat de persones de les diades d'anys enrere. Obriran pas cap a la plaça de Catalunya, on acaba aquesta manifestació, la vintena de motos que lideren aquesta columna. De moment, càntics tímids i la presència, això sí, de diverses xarangues i gegants que, com cada any, animen la jornada. La segona columna, ho recordem, arrenca a la plaça de la Catedral, confluència amb Via Laietana, i també acabarà a plaça de Catalunya, on hi ha previst l'acte central a un quart de set de la tarda.
2: A la Via Laietana hi tenim l'Alba Barbós. Alba, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquí i molt ambient, càntics a la capçalera d'aquesta columna que surra des de Via Laietana amb Catedral. Aquí els últims preparatius. Via Laietana, el tronc central, ple de gent a aquesta hora, i que serà una columna del futur, cobriran una desena de tractors. La pancarta l'aguantaran una trentena de persones, representants de l'ANC, CDRs, Meridiana i Resisteix, i també diferents representants de sectors com l'educació, la llengua o la pagesia. En aquesta columna no hi veurem representants de partits polítics, excepte Esquerra Republicana, que hi serà amb el seu president Oriol Junqueras, que no participava en una manifestació de la diada des del 2021. Moltes estelades, ja han cantat unes quantes vegades els segadors, i ara l'ANC organitzant aquest tronc central de la Via Laietana per fer pas a aquesta manifestació, a aquesta columna, que arrencarà a les 17:14.
2: Parlem de carrers de gent plens o de zones plenes? És a dir, quina magnitud tindria això, Alba?
4: Des d'aquí, des del tronc central de Via Laietana en Catedral, us puc dir que la Via Laietana, Avinguda Àmplia de Barcelona, està plena. No us diria que és una manifestació a aquesta hora esponjosa. És veritat que des d'aquí fins on m'arriba la vista no us puc dir si la manifestació, si la gentada arriba fins a plaça Urquinaona o fins gaire més avall, però aquest tram des de plaça, des de la Catedral fins, et diria, 200 metres ben bé cap direcció mar, està ple de gent a banda i banda del carrer.
2: Bé, nosaltres tindrem imatges aèries, evidentment l'Alba i l'Àlex tenen una limitació d'alçada, però nosaltres tindrem imatges aèries i podrem avaluar-ho des de la sala d'imatges d'aquesta diada. Gràcies, Alba. Això a Barcelona. A Girona, la Maria Rovira fa una...
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 49%.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: És 11 de setembre, és la Diada Nacional de Catalunya, és Catalunya Ràdio, és 3Cat Info, que us ho expliquem, us acompanyem i us seguim des de prop, amb ulls, a tot arreu. A aquesta hora de la tarda, tres manifestacions en marxa i una a punt de començar, i encara una altra, que coneixerem de seguida, perquè també hi ha l'ultradreta més radical, Núcleo Nacional, als carrers de l'Eixample de Barcelona, agrupant-se per també fer la seva concentració. I de seguida anirem cap allà per veure com evoluciona tot, però en tot cas us ho expliquem aquí en directe amb el Miquel Àngel Escobar, el Toni Bolaño, la Montserrat Nebrera i l'Eva Pomares. Sentíem una mica ara valoracions d'alguns manifestants. Digues, Eva.
2: No, jo volia precisament parlar de la manifestació de l'Ebre, de les reivindicacions que deia, no? És que l'independentisme bàsicament ha estat una eina, és una eina. La tradició d'on surt de l'independentisme és una eina per tenir un útil a la seva ciutadania i que suma moltes reivindicacions. Evidentment, normalment l'independentisme democràtic ha sigut d'esquerres i justament aquesta diada, el que s'ha evidenciat, ja va passar l'any passat, però el que s'ha evidenciat aquesta divisió del que parlàveu abans és que l'independentisme de tradició democràtica i d'esquerres que vol ser viable en un projecte de futur, sigui front cívic, com ha dit avui el Xavier Antic, o sigui amb una major confluència d'interessos, és bàsicament quan li ha anat bé l'independentisme. A l'independentisme li va anar bé en el procés, a l'inici del procés, perquè va aconseguir plantejar una opció de futur, una opció d'un projecte polític davant d'una situació, després de la retallada de l'estatut del 2010, que molta gent veia que no hi havia sortida. Per tant, és només una eina, i aquesta eina, que avui des de l'Ebre doncs, s'ha omplert d'altres reivindicacions d'una manera d'entendre el país, tornarà a ser fort i tornarà a sumar moltíssimes persones i tornarà, a més, a impedir que creixi l'extrema dreta quan sigui útil a la gent.
3: Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Eva, amb un matís.
1: Matisa. Sí.
3: Crec que quan l'independentisme era netament d'esquerres, o nítidament d'esquerres, era quan era més minoritari. I durant molts anys l'independentisme es manifestava també durament. Però el seu missatge arribava a espais, diguem, ideològics relativament concrets o més aviat petits. L'independentisme creix, evoluciona, per dir-ho així, quan és capaç de connectar, i sobretot passar a partir del 2010 o de la crisi, diguem-ne, de l'Estatut, amb les capes més aviat de classe mitjana, ideològicament més transversals, s'amplia l'aspecte ideològic.
2: Com una eina útil.
3: Bueno, sí, absolutament d'acord, però abandona aquesta mena de marca estrictament revolucionària o esquerranosa i es converteix en una sortida també viable per altres ideologies que fins i tot havien estat relativament allunyades per aquest sentit pràctic, no? I això genera un element aglutinador que realment és el que fa que l'independentisme avui en dia, 9 anys després de l'1 d'octubre, encara estigui en quotes del 45%.
2: Efectivament.
4: Nebrera.
5: Jo m'estava recordant quan Daniel Cirera va fer alcalde a Jaume Collboni, el que hi havia al rerefons era antes roja que rota, no? És un lema antic que l'esquerra independentista probablement també té, prefereix ser vermella que no pas anar amb Aliança Catalana, però el problema és que més enllà de que les reivindicacions que faci l'esquerra s'entenguin útils per la gent, que jo crec que mica en mica pensen que no, és que la pujada d'aquesta formació política ve a posar a l'ull a...
6: Ràdio Arbúcies.
7: L'emissora que escolten les altres emissores.
6: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 53%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies. El bàsquet amb Anna Teixeira.
1: Hola a tothom. Abans de començar, volem donar les gràcies a Ràdio Arbúcies per obrir-nos aquest espai i donar veu al Club Bàsquet Arbúcies. Una oportunitat que ens fa especial il·lusió perquè ens permetrà acostar una mica més al club, al poble, explicar què passa dins i fora de la pista i, sobretot, donar a conèixer tot el que hi ha darrere de la gran família del CBA. Els nostres equips, jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que, al llarg dels anys, han format part de la trajectòria del club. A partir d'aquest setembre, cada setmana passarem per aquí uns minuts per acostar-vos l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Repassarem com ha anat el cap de setmana, els resultats dels nostres equips, alguns dels moments destacats i també mirarem endavant per explicar-vos quins partits ens esperen el cap de setmana següent. I avui, per començar, toca parlar de la temporada 2026-2027, una temporada que encetem amb moltes ganes. Els entrenaments van començar el 31 d'agost i a poc el pavelló de Can Pons torna a omplir-se de pilotes, entrenaments i bàsquet. Aquesta temporada el Club Bàsquet Arbúcies comptarà amb els equips de diferents edats i categories, des dels més petits de l'escoleta fins als equips sèniors, sense oblidar els nostres veterans i veteranes. Una estructura que ens permet continuar fent créixer el bàsquet Arbúcies i acompanyar els jugadors i jugadores durant les diferents etapes. I no només hi haurà novetats a la pista. Aquesta temporada també incorporem cares noves als equips tècnics del club. Entrenadors i entrenadores que se sumen al projecte i que us anirem presentant durant les properes setmanes. Tenim tota una temporada per al davant, amb partits, victòries, derrotes, aprenentatges i, sobretot, moltes històries per explicar. I des d'ara, també les compartirem aquí, a Ràdio Arbúcies. Així que, comencem temporada, comencem aquest nou espai i, sobretot, comencem a parlar de bàsquet. Som-hi!
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots, anem amb la primera crònica del cap de setmana de futbol d'Arbúcies. Primer partits de pretemporada d'alguns equips de la base i un nou partit molt important del primer equip, perquè es tractava del torneig Vescomtat de Cabrera. Hi ha diverses edicions ja, i ens visitava un equip de dues categories superior, el Vic, de la Lliga Elite. Feia molts anys que no ens visitava un equip d'una categoria tan alta, Campons, i la veritat és que l'equip ha estat a l'alçada del rival que teníem, acabant 0-0 el partit i perdent a penals. El partit hem jugat lògicament contra un equip superior, el Vic, ha tingut la pilota, però l'equip ha estat molt, molt sacrificat, ha treballat molt, hem tingut algunes arribades de fruit de bones jugades de creació, no moltes, perquè jugàvem contra un gran rival, però jo crec que molt bon partit del primer equip de l'Arbúcies, que recordem que torna a jugar aquest dimecres a les 9 del vespre, partit avançat que havia de ser el cap de setmana, contra el Sant Antoni de Calonja. Així que dimecres a les 9 del vespre, tothom a Campons. Estan buscant partit per al partit que s'havia de jugar aquest contra el Sant Antoni la setmana que ve, però a veure si trobem algun rival. I pel que fa a la base, doncs debut del juvenil en victòria pretemporada, tot i que en pretemporada els resultats no són el més important, ha debutat el juvenil en victòria, i derrotes del cadet i l'infantil, però que si valia pel juvenil que en pretemporada el resultat no és el més important, pel cadet i pel juvenil també. Han jugat alguns equips de futbol 7, però ja veureu que no sempre parlem de tots els resultats de la base. En destacarem alguns. Avui destaquem els de futbol 11, i les altres setmanes pues, farem diferents destacaments. Comentar també que el partit del Vescomtat de Cabrera d'avui ha servit per homenatjar el David Busquets, exjugador fa molts anys del club i excoordinador, i ara actualment preparador físic del Vic i excapità també del Vic. Jugaven els seus dos equips i s'ha fet un homenatge molt merescut en David. De cares a la setmana que ve, amb partits amistosos, seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que us informaran dels partits que venen la setmana que ve. I això és tot. La setmana que ve més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.

0: mobilització...
1: Són les 7 de la tarda, seguiu a 3Cat Info els parlaments posteriors a la manifestació independentista de la Diada Nacional de Catalunya. Ara està parlant Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana. El sentim.
2: El primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència. Que ningú ho tergiversi. L'objectiu no és venir aquí a fer cap floritura escènica per d'aquí un any, no. L'objectiu és articular en el dia a dia i empoderar la societat civil del país perquè prengui la iniciativa la societat civil del país i lideri aquest nou embat. Cal deixar d'una vegada l'etapa de les lluites internes, els retrets i la desmobilització. Convertim els errors del passat en aprenentatges. Obrim decididament una nova etapa. Sortim al carrer amb força i diguem ben alt que ja n'hi ha prou, que hi som i que Catalunya vol la independència. No hem vingut aquí a vendre fum. Aquest compromís de país que impulsem no s'improvisa, es treballa i tots ens hi hem de comprometre. Per això anunciem ja avui els primers passos. Des de l'Assemblea convocarem abans d'un mes una cimera amb les entitats civils independentistes on compartirem aquest compromís i teixirem les complicitats necessàries per tirar-lo endavant. Convidem a tothom des d'una transversalitat àmplia i no partidista a ser part d'aquest projecte. L'element més important per guanyar la independència som la gent, som nosaltres, som la gent. Tots i cadascun de nosaltres hi hem de jugar el nostre paper. Impulsarem, així ens hi comprometem des d'aquí, impulsarem accions connectades amb els col·lectius en lluita. Plantarem cara i respondrem amb determinació a qualsevol decisió política o judicial que persegueixi la nostra desnacionalització. Cridem a activar arreu del territori nuclis organitzats que esdevinguin altaveus i promotors d'aquest projecte i aportin a reflexió i proposta. Disposem d'un any per fer-ho, de l'11 de setembre del 26 a l'11 de setembre del 27, per posar en marxa aquest primer imprescindible pas. Evidentment en vindrà més, per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país, per tornar a creure els uns en els altres. I ho aconseguirem, perquè aquest és un país que s'ensorra i reneix, alhora que cau i s'aixeca, que dubta i tot seguit torna a l'acció. Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. Hi som, i cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat. Companys i companyes, res de decadència. Independència, que et girem.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 61%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta
0: sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Naus Allats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: celebracions independentistes de la Diada acaben amb una participació més alta que la de l'any passat. Segons la Guàrdia Urbana, a Barcelona hi ha hagut 45.000 persones. N'ha comptat, per tant, 17.000 més que el 2025. Aleshores van ser 28.000 persones. Alguns manifestants deien aquí el Catalunya Nit ara fa un any que s'havia tocat fons. Ja es veurà amb el temps, però avui es poden afirmar dues coses que no són contradictòries. Per una banda, que l'independentisme continua exhibint múscul. Pocs motius fan sortir tanta gent al carrer a Catalunya i al mateix temps que, si bé la mobilització d'avui és superior a la de l'any passat, està molt i molt lluny del que havia sigut. 60.000 persones fa només dos anys, 1.800.000 el 2014, sempre agafant el mateix baròmetre, el de la Guàrdia Urbana. En les ofrenes florals del matí, el comú denominador ha sigut la crida a combatre els discursos d'odi. I en aquest apartat, encara que no tothom ho especifiqui, s'inclou també l'independentisme d'extrema dreta, una força en auge. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Avui al Catalunya Nit que avancem una hora per explicar i analitzar el que ha donat de si la Diada i ser també els actes que encara tenim oberts perquè n'hi ha. Les mobilitzacions s'han convocat a Girona, Amposta i la més multitudinària, com explicàvem, a Barcelona. A les 17 i 14 minuts, dues columnes han sortit des de punts diferents de la ciutat i han confluït a la plaça de Catalunya, a la columna que simbolitzava el futur, i teníem l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
2: Bona tarda. Les dues columnes han confluït a plaça Catalunya. Ha estat una manifestació pacífica amb gent molt jove i molts crits d'independència i amb certa decepció cap a l'esfera política. A plaça Catalunya s'han fet els parlaments de les entitats convocants, tant l'Assemblea com Òmnium, han avisat de l'augment de l'extrema dreta i han fet una crida per a un embat, han dit, que marqui un punt d'inflexió per reactivar la mobilització independentista.
0: Això ha sigut a la branca del present, a la del futur, volem dir, a la del present. L'ha seguit la de l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex.
3: Hola, Manel, bona tarda. Sí, en aquesta columna és on hi havia més representants polítics i hem vist la plana major de Junts i també d'Aliança Catalana. I a l'altra hi havia el seguici d'Esquerra Republicana que, per primer cop des del 2021, ha liderat Oriol Junqueras. Consignes dels partits a la unitat, però un altre any sense fotografia conjunta ni cap proposta per recosir l'espai polític.
0: I quina lectura política es pot fer d'aquesta Diada del 2026? Doncs ens ho analitzarà el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores, i el context històric ens el posarà Joan Escolies, que després de la tensió que es va viure ahir al Fossar de les Moreres, avui ha publicat un article que ha titulat El Fossar de les Hòsties. I no parla només del que va passar ahir, la història l'arrenca el 1913. D'aquí uns minuts l'entrevistarem. Per cert, que han quedat en llibertat els tres detinguts d'ahir la nit de l'esquerra independentista. Se'ls investiga per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Però, com dèiem, a aquesta hora encara tenim en marxa dos actes, com a mínim, de la Diada. Per una banda, l'institucional, el Teatre Nacional de Catalunya, amb el 50è aniversari de la Diada del 76 a Sant Boi, al Punt de Mira. Agustí Serrat.
4: Sí, bona tarda. Un acte que acaba de començar ara mateix amb el cant de la Senyera i que, com deies, gira al voltant de la commemoració d'aquests 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme. En aquest acte, a través de música, dansa i poesia, es recordaran també figures com les d'Antoni Gaudí, Clementina Arderiu...
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música, el teu ritme.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 66%.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
9: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten a altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni. Per començar avui aquest estrenes amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquest estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner, és el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret, és un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret, ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, ve gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre a la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat. La cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida en aquest cas amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra, ambientada als carrers de Barcelona, és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i sobretot estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes-Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó que es diu Què som i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquest estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova de Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana a estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya, tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi anomenat Airplane Mode i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens ha acompanyat en aquest estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 90%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.

something I must do.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 92%.

Johnny, la gente está muy

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 93%.